0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. En el darrer dia del mes de juliol, divendres 31, i amb esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: La previsió és un calcant dia rere dia on el que canvia és la major o menor presència d'intervals nuvolosos. 33 graus de màxima per avui i 20 de mínima. Seguim en la quarta ona de calor de l'estiu i el vent és del sud-est, però acabarà bufant de l'est a 10 km hora. Per a les properes dies, sense massa novetats, índex ultravioleta en nivell 9. Seguim parlant de l'incendi. Un incendi que cada volta està més prop de ser totalment extingit, però encara queda feina, encara queda lluita, i quedaran records i coses que tindran que tornar a la normalitat. Fernando d'Aros.
2: I que pues, tardarem a que se'n vaja, perquè també, o quan intentem a Granada, pues, se fa una miqueta de polseguera de cendra, i n'hi ha que intentar evitar no respirar això, és de veres, no és res més roïn que cendra de tota la vida, però vull dir, tenim que anar un poc en cuidado, o coses tan clares com avui poden estar escoltant-nos també, pues perquè tenim les antenes en marxa, però les tenim en marxa pues perquè Iberdrola al final vam aconseguir que mos fiquen un generador.
0: Sobre el patrimoni de la vall, com s'ha portat l'incendi?
2: Que pues tot allò que tenim catalogat, res se podia cremar físicament, no? Normalment són restes de pedra, vale? Però el castell, tot el voltant del castell s'ha cremat, de la casota, de la torre de la Torrassa, moltíssimes trinxeres. De fet, una altra de les anècdotes que tot el món conta, la gent que va estar més prop, és que de sobte sentien com explosions, sí. I aquestes explosions encara són pues, antigues municions de la Guerra Civil, que com tot el món sap, totes aquestes muntanyes van ser un front molt important en la Guerra Civil, que moltes municions se van quedar allí enterrades, que al final durant molt de temps pues, no se van, però al final en tanta calor han acabat explotant. Pues totes aquestes afeccions, la cova dels Blaus, que com sabeu pues, és un, pues, allí no n'hi ha res per cremar-se, però bueno, pues, és el lloc on hi ha l'enterrament segurament més antic que hem topetat en el nostre terme. Tenim pues, totes aquestes zones, almenys 37 localitzacions que tenim catalogades que s'han vist afectades pel foc, no destruïdes. La sort que tenim és que no destruïdes pues, perquè són casetes de pedra seca, són búnquers.
0: I sobre el tema de les festes, les penyes de festes que arrencaran a migdia del proper diumenge, el regidor de Silla, que transcorrisquen en total normalitat i, òbviament, que el tema de l'incendi estiga resolt.
2: La nostra hosteleria també té que tindre el seu recolzament i que puguen obrir el dissabte, encara que no n'hi hagin festes oficialment, però sí obriran el dissabte i estaran obertes i tot el món podrà anar o deixar d'anar, i a partir d'ahí pues, esperem que tot el món gaudisca el màxim que puga de les festes en tranquil·litat.
0: Ximo Zorrilla, regidor de festes, parlava ahir d'aquest acord amb l'associació de penyes, que han decidit que fins migdia de diumenge, sempre mirant el tema de l'incendi, no arrencaran enguany les festes de la Setmana Gran.
3: És ajornar l'inici de les penyes en festes, es suspenen tots els actes programats per el divendres i també tots els actes programats per al dissabte. Així també es suspèn l'encierro cerril que estava programat per al diumenge per el matí, i les penyes s'iniciaran el diumenge a migdia. L'objectiu principal d'aquesta suspensió és el de, per un costat, garantir la seguretat de tots els penyistes, i segon i principal, el de transmetre la solidaritat de la nostra ciutat, de les penyes en festes i de tots i cada un dels penyistes amb els pobles que encara segueixen evacuats. Mireu, esta setmana ha sigut la setmana més difícil de la nostra història com a ciutat, però també ho ha sigut de la dels pobles de la nostra comarca. I jo penso que no podíem donar la imatge de que mentre la nostra comarca estava en flames o l'incendi no està del tot controlat, nosaltres estàvem de festa en un incendi que a més es va iniciar en la nostra ciutat. I per tant vam tindre des de l'Ajuntament i des de la directiva pues, aquesta iniciativa de moment retrasar l'inici de les penyes al diumenge per veure quina és l'evolució de l'incendi i que de cara als pròxims dies pues, que tot evolucione favorablement. Per un altre costat, he de dir també que es va decidir que la setmana de penyes sí que havia de continuar endavant des del moment en el que es poguera, per una cosa molt senzilla, i és que hem de cuidar a la gent que ens ha cuidat a nosaltres durant els dies més durs de la nostra ciutat. Mireu, l'hostaleria de la Vall d'Uixó s'ha volcat amb tots els bombers, la Guàrdia Civil, la policia local i tota la gent que estàvem amb el PMA. L'hostaleria de la ciutat ha donat desinteressadament dinars, sopars, cafès per a tota la gent de l'emergència.
0: Les festes que arrencaran en diumenge. Héctor Bermúdez, president.
1: Començaríem la setmana de festes el diumenge a les 12 del matí. Faríem una inauguració de lo que seria la setmana de festes, algo simbòlic a la plaça de la Pau. Més endavant donarem més detalls, però serà algo totalment simbòlic, on després els penyistes i les penyistes anirem a la zona de Carpes per a gaudir de dinar, dinarem cada una seva penya en germanor, com sempre diem, i després n'hi hauria pues, ja tota el que seria la programació habitual, fent rumba sierra i després la vespre de vaques.
0: Recauen els actes de divendres i demà dissabte.
1: Nosaltres sempre hem tingut clar que primer de tot som veïns d'ací de la localitat i després, si se pot, som penyistes. A més, vaig a parlar una miqueta de què serien els canvis de la setmana. Com bé ha dit Ximo, el divendres i el dissabte s'han suspès. Aleshores, per exemple, el que era la inauguració de l'espai gastronòmic Coves de Sant Josep, més el que seria l'escenari Caixa la Vall, es trasllada a diumenge. N'hi havia un grup de música que li diuen Pistolitas d'Agua, un grup d'ací local, que passaria a dimarts a les 8 de la vesprada, perdó, a dilluns. Si és dilluns, anava a ser de 8 a 12 Paco Moliner, pues faríem de 8 a 10 Pistolitas d'Agua i de 10 i mitja a 12 i mitja Paco Moliner. Després, respecte al dissabte, tot el que se suspèn el dissabte, el que seria el mesón, els grupets, per desgràcia, no tenim on reubicar-los, i el que seria per la nit, l'orquestra Monkey tampoc s'ha trobat ubicació. Estem plantejant a lo millor algun altre model en el que poguera estar.
0: I la nova data per al tancament passa al dissabte 8 d'agost.
1: El segon dissabte, això significa que aquest dia serà el tancament serril d'Espartaco, que d'ací li donem moltes gràcies a Luis Alcón, que ha patit pràcticament més que ningú això de l'incendi, i a l'empresa Lobsacons per la seva predisposició per a poder canviar aquest acte.
4: En Caixa la Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa la Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más. Caixa la Vall.
0: I la Diputació de Castelló ha injectat 200.000 euros entre la Vall i Onda per activar la recuperació després de l'incendi, una acció que se suma a les dues línies d'emergència ja activades per a municipis de menys de 20.000 habitants, una línia de fins a 100.000 euros per a municipis amb massa forestal cremada i una altra de fins a 5.000 euros per a evacuacions. Marta Barratxina.
6: Ahir vam anunciar des de la Diputació que activàvem aquesta línia d'emergències que vam preparar a l'inici de la legislatura per a que quan tinguérem una situació com aquesta, només calguera apretar el botó i poder ajudar als municipis.
0: Farmàcies de Guàrdia en Nules marcaron en Navarro, pròxima 89 en la Vall Elena Miralles, plaça del Centre 2.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. En el darrer dia del mes de juliol, divendres 31, i amb esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: La previsió és un calcant dia rere dia on el que canvia és la major o menor presència d'intervals nuvolosos. 33 graus de màxima per avui i 20 de mínima. Seguim en la quarta ona de calor de l'estiu i el vent és del sud-est, però acabarà bufant de l'est a 10 km hora. Per a les properes dies, sense massa novetats, índex ultravioleta en nivell 9. Estic parlant de l'incendi, un incendi que cada volta està més prop de ser totalment extingit, però encara queda feina, encara queda lluita, i quedaran records i coses que tindran que tornar a la normalitat. Fernando d'Aros.
2: I que pues, tardarem a que se'n vaja, perquè també, o quan intentem agranar-la, pues, se fa una miqueta de polseguera de cendra, i n'hi ha que intentar evitar no respirar això, és de veres, no és res més roïn que cendra de tota la vida, però vull dir, tenim que anar un poc en cuidar, o coses tan clares com avui poden estar escoltant-nos també, pues perquè tenim les antenes en marxa, però les tenim en marxa pues perquè Iberdrola al final varem aconseguir que mos fiquen un generador.
0: Sobre el patrimoni de la vall, com s'ha portat l'incendi?
2: Que pues tot allò que tenim catalogat, res se podia cremar físicament, no? Normalment són restes de pedra, ¿vale? pues, però el castell, tot el voltant del castell s'ha cremat, de la casota, de la torre de la Torrassa, moltíssimes trinxeres. De fet, una altra de les anècdotes que tot el món conta, la gent que va estar més prop, és que de sobte sentien com explosions,
0: sí.
2: I aquestes explosions encara són pues, antigues municions de la Guerra Civil, que com tot el món sap, totes aquestes muntanyes van ser un front molt important en la Guerra Civil, que moltes municions se van quedar allí enterrades, que al final, durant molt de temps, pues, no se van, però al final, en tanta calor, han acabat explotant. Pues, totes aquestes afeccions, la cova dels Blaus, que com sabeu, pues, és un, pues, allí no n'hi ha res per cremar-se, però bueno, pues, és el lloc on hi ha l'enterrament segurament més antic que hem topetat en el nostre terme. Tenim pues, moltes, totes aquestes zones, almenys 37 localitzacions que tenim catalogades, que s'han vist afectades pel foc, no destruïdes. La sort que tenim és que no destruïdes, pues, perquè són pues, casetes de pedra seca, són búnquers.
0: I sobre el tema de les festes, les penyes de festes que arrencaran a migdia del proper diumenge, el regidor de Silla, que transcorrisquen en total normalitat i, òbviament, que el tema de l'incendi estiga resolt.
2: La nostra hosteleria també té que tindre el seu recolzament i que puguen obrir el dissabte, encara que no n'hi hagin festes oficialment, però sí obriran el dissabte i estaran obertes i tot el món podrà anar o deixar d'anar, i a partir d'ahir pues, esperem que tot el món gaudisca el màxim que puga de les festes en tranquil·litat.
0: Ximo Zorrilla, regidor de festes, parlava ahir d'aquest acord amb l'associació de penyes, que han decidit que fins migdia de diumenge, sempre mirant el tema de l'incendi, no arrencaran enguany les festes de la Setmana Gran.
3: És ajornar l'inici de les penyes en festes. Es suspenen tots els actes programats per el divendres i també tots els actes programats per al dissabte. Així també es suspèn l'encierro cerril que estava programat per al diumenge per el matí, i les penyes s'iniciaran el diumenge a migdia. L'objectiu principal d'aquesta suspensió és el de, per un costat, garantir la seguretat de tots els penyistes, i segon i principal, el de transmitir la solidaritat de la nostra ciutat, de les penyes en festes i de tots i cada un dels penyistes amb els pobles que encara segueixen evacuats. Mireu, esta setmana ha sigut la setmana més difícil de la nostra història com a ciutat, però també ho ha sigut de la dels pobles de la nostra comarca. I jo penso que no podíem donar la imatge de que mentre la nostra comarca estava en flames o l'incendi no està del tot controlat, nosaltres estàvem de festa en un incendi que a més es va iniciar en la nostra ciutat, i per tant vam tindre des de l'Ajuntament i des de la directiva pues, aquesta iniciativa de moment retrasar l'inici de les penyes al diumenge per veure quina és l'evolució de l'incendi i que de cara als pròxims dies pues, que tot evolucione favorablement. Per un altre costat, he de dir també que es va decidir que la Setmana de Penyes sí que havia de continuar endavant des del moment en el que es poguera, per una cosa molt senzilla, i és que hem de cuidar a la gent que ens ha cuidat a nosaltres durant els dies més durs de la nostra ciutat. Mireu, l'hostaleria de la Vall d'Uixó s'ha volcat amb tots els bombers, la Guàrdia Civil, la policia local i tota la gent que estàvem amb el PMA. L'hostaleria de la ciutat ha donat desinteressadament dinars, sopars, cafès per a tota la gent de l'emergència.
0: Les festes que arrencaran en diumenge. Héctor Bermúdez, president.
1: Començaríem la setmana de festes el diumenge a les 12 del matí. Faríem una inauguració de lo que seria la setmana de festes, algo simbòlic, a la plaça de la Pau. Més endavant donarem més detalls, però serà algo totalment simbòlic, on després els penyistes i les penyistes anirem a la zona de Carpes per a gaudir de dinar. Dinarem cada una a seva penya en germanor, com sempre diem, i després n'hi hauria pues, ja tota el que seria la programació habitual, fent rumba a sierra i després la vespre de vaques.
0: Decauen els actes de divendres i demà dissabte.
1: Nosaltres sempre hem tingut clar que primer de tot som veïns d'ací de la localitat i després, si se pot, som penyistes. A més, vaig a parlar una miqueta de què serien els canvis de la setmana. Com bé ha dit Ximo, el divendres i el dissabte s'han suspès. Aleshores, per exemple, el que era la inauguració de l'espai gastronòmic Coves de Sant Josep, més el que seria l'escenari Caixa la Vall, es trasllada a diumenge. N'hi havia un grup de música que li diuen Pistolitas d'Agua, un grup d'ací local, que passaria a dimarts a les 8 de la vesprada, perdó, a dilluns. Si ser dilluns anava a ser de 8 a 12 Paco Moliner, pues faríem de 8 a 10 Pistolitas d'Agua i de 10 i mitja a 12, 12 i mitja Paco Moliner. Després, respecte al dissabte, tot el que se suspèn el dissabte, el que seria el mesón, els grupets, per desgràcia no tenim on rubicar-los, i el que seria per la nit, l'orquestra Monkey tampoc s'ha trobat ubicació. Estem plantejant a lo millor algun altre model en el que poguera estar.
0: I la nova data per al tancament passa al dissabte 8 d'agost.
1: El segon dissabte, això significa que aquest dia serà el tancament serril d'Espartaco, que d'ací li donem moltes gràcies a Luis Alcón, que ha patit pràcticament més que ningú a sota de l'incendi, i a l'empresa Lopsacons per la seva predisposició per a poder canviar aquest acte.
4: En Caixa la Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa la Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más. Caixa la Vall.
0: I la Diputació de Castelló injecta 200.000 euros entre la Vall i Onda per activar la recuperació després de l'incendi, una acció que se suma a les dues línies d'emergència ja activades per a municipis de menys de 20.000 habitants, una línia de fins a 100.000 euros per a municipis amb massa forestal cremada i una altra de fins a 5.000 euros per a evacuacions. Marta Barrachina.
6: Ahir vam anunciar des de la Diputació que activàvem aquesta línia d'emergències que vam preparar a l'inici de la legislatura per a que quan tinguérem una situació com aquesta, només calguera apretar el botó i poder ajudar als municipis.
0: Farmàcies de Guàrdia en Nules marcaran un Navarro, pròxima 89 en la Vall Elena Miralles, plaça del Centre 2.

0: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes al darrer dia del mes de juliol, divendres 31. De seguida rebem la visita del regidor de policia, Javier Ferreres, i del comissari en cap de la policia local, jefe de la policia local, Àngel Jiménez. Amb ells parlarem de l'última hora de l'incendi, però especialment de les penyes en festes, de la seguretat i de tot allò que tenen que saber en quant a les infraestructures del poble, coses que quedaran tancades, la seguretat, com quedarà, etcètera, etcètera. I avui, una de les bones notícies, celebrar que la gent del Font de Guilla ja ha pogut tornar als seus domicilis. Divendres 31 de juliol, arranquem. Benvinguts i benvingudes.
1: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
2: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
4: Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
6: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
7: Yo combino.
8: Ella combina.
7: Todos podemos combinar.
8: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
7: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
8: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
7: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
8: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
7: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Labai d'Uixó.
8: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
9: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
1: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: Divendres 31 de juliol del 2026, el darrer dia del mes, i volem obrir avui parlant, òbviament, de qüestions d'actualitat. Com a actualitat es coneixer, i ara de seguida ho tornarem a repassar, la darrera hora, el tema de l'incendi que, per a la història, pues, portarà el nom de la Vall d'Uixó. Això ja no anem a poder evitar-ho. I del començament de les penyes en festes, ahir ja vàrem escoltar tant el regidor de l'àrea, Ximo Zorrilla, com el president de l'associació Penyes en Festes, Héctor Bermúdez. Després, avui, també ens acompanyarà Ximo Zorrilla per a donar-nos més detalls. Però sempre que arriba el tema de les penyes, coneixem tots els detalls de com s'ha preparat tot en lo que són en temes de seguretat, tots els tancaments que n'hi ha de pas de la ciutat, etc. I això ho fem sempre, pues, amb el regidor de policia, Javier Ferreres. Molt bon dia, què tal?
10: Molt bon dia, Vicent, què tal, com va la cosa?
0: I amb el comissari jefe de la policia local, Àngel Jiménez. Àngel, bon dia.
11: Bon dia, Vicent.
0: Bueno, divendres 31 de juliol, ara de seguida, ara de seguida parlarem del tema de les penyes, però primer, l'incendi, sembla que la cosa ara sí que no és tan lenta més, de fet cada volta són més, no?, els municipis que ni estan confinats ni tenen la seva població evacuada, vale? Però el tema farà una setmana justeta del tema. Menut esglai. Javi, Àngel, vosaltres heu estat, crec que tots els dies del dissabte allà al carrer Agúnia, que també pel que mira tu serà recordat, allà on està tot i està, de fet, encara, no?, centralitzat, Javi.
11: Pues sí, allí es donde al final se va a decidir en montar el punt avançat, ara m'ha quedat ara bloquejat, el PMA, el punt de comandament avançat, i bueno, i allí hem estat sobretot els primers dies de manera molt, molt intensa, en presència 24 hores des de policia, fins a regidors i personal que ha col·laborat en nosaltres per a poder ajudar, no, en esta emergència. I ja te dic que sobretot aquestes primeres 72 hores, que va ser hasta que ens van desconfinar, no? Van deixar ja tornar a la gent als barris que estaven evacuats, tornar a les seves cases, i el ser al confinament el dimarts a les 8 del matí, pues pràcticament la presència que van tindre allí va ser pràcticament 24 hores durant aquests 3 dies, no? Després vam estar de forma puntual anant assistint als CECOPIs quan tenia que assistir, assistint a altres tipus de reunions, i bueno, i evidentment pendents de l'emergència i de les necessitats que pogueren tindre en el punt de comandament, no? Però a fecha d'avui pues pareix que la cosa definitivament puguem donar bones notícies, almenys això és el que Àngels ens ha transmès, que ha tingut contacte directe, no? Informació directa de la gent que està participant en el CECOPI, i per tant pareix que la cosa vaja, ara sí que està des de control, ja no creix, ja està perimetrat, ja està pràcticament apagat, però bueno, ara entrem en una altra fase, entenc que de refrescar o de veure si n'hi ha punts calents. Estaven dient que estaven mirant en drons també per si quedaven zones calentes que hi hauria que reincidir en elles. Bueno, ja és un altre estat que jo desconec evidentment, perquè no soc expert en apagar incendis, però que podem per lo menos respirar tranquils, dormir tranquils. La gent, la majoria dels pobles, la gran majoria dels pobles, per exemple, ahir tornava Fondeguilla després de pràcticament una setmana fora de casa, i bueno, i això sempre és una alegria, que la gent pugui tornar. Després ja se troben lo que se troben, i després venen els disgusts de les carretes de muntanya que s'han destrossat i tot allò, no? Però afortunadament lo que són els casos urbans, pues no hem tingut ninguna afecció greu ni en la vall ni en els pobles propers, i per tant pues bueno, ha sigut una desgràcia, evidentment és una desgràcia molt gran, però al final pues no ens queda altra que es començar a sumar forces, a treballar per a que això no se repetisca, i ara unir forces entre totes les administracions per a coordinar pues una eixida d'esta conforme se mereix el medi ambient i conforme mereix la població de la Vall d'Uixó, i bueno, i conforme mereix evidentment la Serra d'Espadà, que segur la gran afectada.
0: Ara sí que vaig amb tu, Àngel, però primer, Javi, una pregunta que ja volia fer-te dies enrere. El que passa és que és millor avui així, la tranquil·litat de que ja han passat uns dies, i no allí al carrer o a l'avinguda Agúnia, no? Que és un moment que n'hi havia de més fragor, no? I més activitat. La matinada o la nit de dissabte a diumenge passat és una de les més complicades que, a títol personal referit des de la teua àrea institucional, no? Com a regidor, cap de la policia, etc. Què recordes?
11: Sí, jo crec que una nit aixina, perquè tot ho vam veure, era com un infern, i a més mos pensàvem que l'infern mos en venia damunt, i que efectivament l'infern entrava en el poble, i ahir va haver hores de moltíssima tensió, per lo que te dic, perquè pensàvem que el foc estava fora de control i que podia alcançar a la població, i això era el més greu que podia passar-nos en este cas, dins de la gravetat que ja suposa el que se creme la muntanya, no? Però afortunadament, i gràcies a la intervenció que va haver per part de tots els mitjans d'extinció, no? Però en concret en aquesta zona, en aquest perímetre més colindant a la població, l'actuació de la UME va ser molt important per a poder frenar i que no arribara a la població, que no arribara a afectar a ninguna vivenda, perquè si realment te'n vas a l'ambulatori 2, a la zona d'Aigualit, veus que el foc quasi ha superat, diguem, ha entrat en la població, per dir d'alguna manera, perquè n'hi ha un moment que tu veus el foc, veus el cremat ahir al baix del pont, per el barranc, i veus les cases del carbonaire que estan 200 o 300 metres més amunt. Per tant, veus com que la llengua aixa que baixava per avall, no? I això ha sigut un dels moments més crítics, però bueno, al final, com dic, pues gràcies a la professionalitat de les persones que estaven al comandament d'este incendi i que han treballat ahir al tall del foc, pues hem aconseguit això. Però sí que ha sigut una de les nits més roïns, pues des de les primeres hores de l'esperada, quan comencem a a evacuar les persones, no? Que és molt dur dir-li a una persona agarra el que tingues, la gent el primer que tingues a mai pega a fugir, i sobretot la gent el que més agarra, bueno, pues agarres els meus animalets i me'n vaig, perquè al final el que més preocupa són les vides, diguem, ja no humanes, sinó els animals de companyia, i n'hi ha qui no va agarrar el medicament, però sí que se va emportar el gateu o el gos, no? I així n'ha sigut, i te parlo en primera persona perquè també ens va passar a nosaltres. Sí. Jo estava en el PMA i Chema li estava dient: Chema, creo que esto se ensucia, pero no volía, no volía creuso, ¿no? Y al final dic: ¿qué cojo? Dic: coge a los perros y sal corriendo. Y efectivamente, cojo a los perros y sal corriendo, ni el medicamento del sucre va a agarrar. Pero bueno, así es la cosa, y yo es el ejemplo que tengo en primera persona, pero es el ejemplo multiplicado por toda esa población, ¿no? Que al final pues ha tenido que desplazarse. La gente está muy agradecida de conforme se ha gestionado todo, no, ya no només desde el Ayuntamiento de la Vall, evidentemente, que es del que parle yo, de cómo se ha coordinado todo el movimiento de personas en dependencia, hi ha persones en autobusos per fer desplaçaments, com s'ha coordinat tot de forma rapidíssima per això, sinó també, no, agrair a aquests ajuntaments d'acollida que ens han acollit, pues, parlem de Moncofa, en este cas nosaltres, no, Nules, vull dir que al final he parlat en primera persona amb persones que han estat allí, en este cas en Moncofa, i l'agraïment és màxim perquè la coordinació ha sigut espectacular entre totes les administracions, i sobretot a nivell menut, que és el que parlem nosaltres, a nivell ajuntament ha sigut fantàstic.
0: Gràcies, Javi, per el testimoni, també per haver-nos contat ja sola. I per Àngel Jiménez del primer dia, jo no vull ni pensar, l'Àngel, tota la informació que ha tingut que passar també per les teues mans, per la teva ment, del dia inicial, coordinar tot això, tindre que aportar també tranquil·litat, en definitiva, no, als ciutadans i ciutadanes de la Vall. Però quin trago, com has viscut tu això?
12: A veure, t'ho comentava abans, això va ser una coseta que en principi pareixia res, i de repente m'ho van trobar en que mitja serra estava en foc. Van canviar dos vegades de PMA perquè primer volien posar-nos davant del dia, després va ser impossible allí perquè, en fi, no havien comptat en els camions, ni havien comptat en tot l'acopio que estava fent-se allí, i després van buscar un puesto a l'entrada del poble que tampoc molestara molt a lo que és el tràfic rodat del poble, que d'alguna manera estiguera amb una miqueta a banda.
0: El resultat ideal, eh?
12: Sí. De fet, estem ara... saps que quan passa el temps pues es comença a veure quins són les pros, els contres, el que has fet bé, el que has fet mal. Ara estem en un període també d'anàlisi de tota aquesta informació per a ubicar ja un PMA. Esperem que no necessitem mai en la vida, però ubicar ja el puesto d'un PMA, i pot ser que ese siga el puesto que busquem i que se quedarà per un futur, i farem allí el que tinguem que fer. Home, físicament no, però
0: ja,
12: vull dir,
0: està clar.
12: Sobre el paper sí, per veure de quina manera se pot distribuir allò i donar-li, a veure, està ben fet, però donar-li algo més de sentit, ¿vale? Però bueno, més allà d'això, el que m'he comentat és, vull dir, quan la cosa va començar a pedres, van quedar a la plantilla, tot el món se va posar a disposició, van tindre que fer tots perquè tot el món volia vindre a la vegada per a ajudar, van tindre recolzar, van fer torns per a que, evidentment, el que diu Javi, al final han sigut 72 hores a tope, i clar, uno pot aguantar 72 hores a tope, tens que fer torns, i això n'hi havia que agarrar la plantilla que volia vindre, distribuir-los, fer-los vindre d'una manera, vindre d'una altra, estar a mig de la muntanya, anar a ser copis, pujar a la muntanya, a treure gent d'ací d'allà, perquè a fin de comptes, sí, el CECOPI està allí, però qui realment coneix aquesta muntanya som nosaltres. És a dir, els bombers venen d'on venen, la UME ve d'on ve, la gent de València ve de València, però és que coneixem aquestes muntanyes d'ací som nosaltres. Se pot pujar per ací, se pot baixar per allà, així n'hi ha casetes, allà n'hi ha so, això som nosaltres. Vull dir, aquesta informació ha sigut vital també en un moment determinat per a poder treure gent d'allí. I després també vull donar les gràcies, que Javi no ho ha dit, però segurament ho estarà pensant, a tota la gent que ha participat del poble.
0: Ho ha dit moltes voltes al llarg d'estos dies, a Javier i al PMA.
12: Bueno, pues si ho ha dit allí, ja, si no ho ha dit, ho dic jo.
0: Sí, no, avui és el dia de fer anàlisi i d'anar a fer coses, Àngel, i t'ho agraïsc.
12: Moltíssima gent, bars, empreses, tot el món s'ha posat al nostre abast per a poder... Mira, s'està emocionant. Sí,
0: a mi m'estanyava que aguantara tant.
12: És que és de veres, tio, és que n'hi ha que estar allí, n'hi ha que viure-lo i n'hi ha que passar-ho. I per ells, ara mires arrere i ha sigut molt complicat.
0: És que jo, deixeu-me que i Àngel també s'ha emocionat. Estos són els moments de la ràdio, que tenim la sort que siga ràdio, perquè si no ells poden un poc més intimitat, per això va ser un poc les llàgrimes, ui, i l'altre, eh? Jo vull recordar algo que ha dit ara Javi, alguna gent no ho sabria, però l'altra no, és que jo he vist cada moment que, i jo no he estat sempre allí, però així, cada volta que anàvem allí al carrer Aragonia, allí estava Javi Ferreres, amunt, avall, i tota aquesta tensió, rebent informació, però és que ell era una de les persones que va tindre que abandonar la seva casa, eh? I sense saber si el foc haverà girat per allí, ja haverem vist. I jo, Javi, aprofita ara per a que la gent ho sàpiga, jo en aquestes condicions ja haurà pogut ser molt regidor, ni el que fora, haver sigut, t'asseguro, jo no haver aguantat el tipus, jo haver arrencat i jo no estic en condicions, jo no me quedo així, jo no estic, si gira el foc ma casa, la meva vida, els moments s'estraga, i jo personalment no tinc cap problema a dir que jo no haver pogut, i jo a lo millor per haver dit que se quedi qui puga, jo me'n vaig, i també va estar allí, o sigui, per a que ho sàpiga la gent. La gent, igual que quan sap les coses, no? O una persona assumís quan una cosa, pues, potser no ha sigut encertada o tal, té que saber també altres coses, i està passat. Per tant, i ara tornem tu, Àngel. Javi, ja que el tema ha eixit, pues, acabem de completar-lo. Tu d'on trobis les forces que jo no haver tingut per a, en aquesta situació, que en qualsevol moment et diuen de la teva casa no queda res, ni un puto atobó, i estant allà tindré que coordinar i donar informació, deu mostre.
11: No, jo crec que al final, si haver assegut la teva situació, ho hauràs fet, perquè te conec i bueno, sé que ho hauràs fet, i moltíssima gent ho haurà fet, perquè al final la responsabilitat i el que estàvem vivint allí m'impedia pensar de forma egoista, perquè allí estàvem vivint una col·lectivitat, era. Allí estàvem intentant salvar-ho tot, tot de tots, saps? Vides, poble... entonces tu veus a una muntona de persones coordinades treballant i tu és impossible desvincular-te d'això, no? I jo, evidentment, jo quedava, quan quedava a casa o després ja quan ja estàvem en casa de la meva germana, però que no vens, saps? Com, la sensació era un poc de, com, se podia entendre com que era una despreocupació per part meva, però no, la meva preocupació era col·lectiva, no era individual, i això és el que me fa, mos fa estar allí, pues, tot el rato que tinguem que estar. Vam intentar descansar una miqueta, però va ser impossible perquè vídeos, no?

0: va haver un moment, no, que mos apareix, apareix Lluís Alcón de la ganaderia, de ganaderia de bous, apareix allí, pues, evidentment, en la preocupació de que el dia anterior se'n va tindre que anar corrent per quan se van donar compte ell i la neta, i és que l'ajuden ja tenien el foc damunt i van tindre que eixir d'allí per pates conforme van poder, i evidentment no tenien ni idea de lo que havia pogut passar en la seva ganaderia, no? Vam estar allí esperant a veure si podien pujar. Al final van aconseguir que mos autoritzaren pujar. Vicent Pitarch estava allí i es va acompanyar, i se'n va anar a Lluís, en, no sé si va pujar policia local, si eren bomberos, si era guàrdia, si no recordo ara en qui van pujar, però en el moment que van agarrar el telèfon des d'allí i li van comunicar a la neta i a l'altre xaval que estava allí, que me disculpen, no sé com li diuen perquè no el conec personalment, i van dir les manses estan vives, no? I mos van ficar tots a plorar, perquè és que és allò, i aquesta sensació que dius, són animals, vull dir, la seva ganaderia, no? I els seus animals és el que li preocupaven, que després te planteges si al final esteu criant-los per anar a torejar-los, i al final són sacrificats igualment, no? Però aquest sentiment de poder salvar-los, no? I aquesta preocupació del ganader per poder portar endavant la seva finca, és el moment més emotiu que jo he viscut allí, no? Ja. Però aquest punt refleja tota la magnitud de la desesperació de la gent i de les preocupacions, no? Que cada un, pues, al final, en aquest cas, tenia els animals, sers vius, al mig del foc, no? I al final tot va ser bé, i ha sigut increïble, i ahir veia lo dels cabres i me'n recordava dels bous, vull dir que al final aquestes coses són les que mos llamen l'atenció i les que mos emocionen, però és que realment són emocionants si les vius en primera persona.
1: I va completar el relat del tema de l'incendi en Àngel Jiménez, i també en algo que en una altra lacra, no? que n'hi ha que lluitar dia a dia, es bulos que fan mal, y ya no parla lo de les plaques instalades, son esquemas que son al margen de fotografies, de coses, això està passant en este moment i tal, i que era tot mentira i que compliquen, i jo és que no sé quin plaer treu la gent d'això. A totes aquestes coses també vos enfrenteu vosaltres, Àngel.
2: Sí, certament, així és.
1: Vos toca anar amunt i avall.
2: No s'entén, vull dir, primer lo de la vaca, que si la vaca amunt, que si la vaca avall, després que si als olivos se li havien escapat tots els bous, en fi, que si ferien cap al poble.
0: D'ahí venia el burro de la vaca.
2: A veure, és liala per liala. Nosaltres allí, al final, clar, es comences a veure que efectivament no havia passat res en lo dels olivos, que no, tal, tal, tal, i poqueta a poqueta acabes nugant històries i al final arribes a la conclusió de que efectivament és tot un bulo. Jo no sé si la gent no té una altra faena. Si vol faena, vull dir, allí faena, entén-me, ajuda. Sí, sí. Si vol ajudar, que vinga. Si segur que faena pa tots n'hi ha, vull dir, si no pa una cosa, pa una altra, qualsevol, vull dir, és que en un cas com este n'hi ha mil coses que fer i que no té per què ser sempre, vull dir, l'administració, el poble en si pot participar també, vull dir, però en positiu, vull dir, anem a tranquil·litzar a la gent i no a marejar-la i damunt donar més problemes, en el sentit de que, a veure, si estamos en lo que estamos, no podem estar en una altra tonteria, vull dir, en este cas, en el tema de que si es vols, no vols o tal.
1: Claro, i que va generar un moment d'inquietud, però jo sé de gent que li donava no sé què eixir de casa per si de casa trobava algo que no existia, i maldita punyetera gràcia.
2: Mira, vam anar al Toledo quan ja per fi se va dir que se tenia que evacuar al Toledo, vam anar al Toledo, de fet, en el cotxe anava Tania, anava... No, és tu, Javi?
0: No.
2: No, bueno, anava Tania, anava jo i no sé qui més anava, no recordo ara qui era. Però vam anar allí i vam parlar amb els veïns, i tots els veïns, el que fera falta, vull dir, no van posar cap problema a ningú, a veure de quina manera. Sí que és de veres que n'hi havia gent, pues, que no podia manejar-se bé i necessitava recolzament. Es va buscar recolzament, van vindre, es van pujar, es van baixar a un cofà, en este cas, van posar un autobús allí davant del bar del Muerto. Vull dir, se va organitzar tot per a que la gent, però jo vull donar també que la gent va participar, vull dir, en cap moment van tindre aquesta sensació, vull dir, entenien el que s'estava dient. I jo recordo parlar en un veí i dir-li, el FECOPI ha dicho que dentro de una hora el fuego está en los repetidores. Alhora el foc estava en el repetidor, o sea, clavat,
1: sí, no, clavat, controlat, tremendo.
2: Estava el foc allí, vull dir, si haguerem esperat ixa hora, pues possiblement la gent haguera eixit igual, però clar, el nivell d'estrès no haguera sigut el mateix, haguera sigut allò, haguera sigut una verdadera locura. Els ha avançat, els temps s'han fet conforme se tenien que fer, i s'ha fet tot d'una manera raonable.

0: y lògica, i crec que la tornada igual, vull dir, jo crec que s'ha fet un grandíssim treball.
1: Sí, si no s'ha generat ninguna situació caòtica en cap moment de dir que la gent s'ajusta, que la gent corre, res, tot molt controlat, a l'autobús, a les ambulàncies, les persones dependents, és que, de veres, pensant-ho ara a posteriori, és increïble a quina velocitat s'ha coordinat tot, de veres, però és increïble. És que mos fa falta un autobús i cridar a la companyia d'autobusos a aquestes hores i que te plante un autobús allí en minuts, és que tot aixina, i això ho fique com a exemple, no? Però és que ha sigut tot aixina, ha sigut increïble la coordinació i la resposta, perquè la gent ha respost en seguida ràpidament, igual això que el que ha dit Àngel, hosteleria, fent bocadillos, portant-nos beuda a la cooperativa, Mercadona els últims dies, vull dir, és que ha sigut increïble.
2: Bueno, pues això en quant a l'incendi, i que en breu ja, si pot ser en hores, millor que en dies, siga història. N'hi ha moltíssima feina per fer, per supost, però de lo que és l'esglai que portem des del dissabte passat, tant de bolla siga un record. Les penyes, ahir coneixíem que arrencaran de manera oficial el diumenge a migdia. Esta setmana, jo ho comentava a Ximo Zorrilla l'altre dia, des del mateix d'ells volíem donar informació de com poquet a poquet anava avançant en coses d'infraestructura de cara a la festa, que s'havia retrasat lo més gros per a evitar molèsties precisament per a esta setmana. Al final, òbviament, el dilluns no vam parlar de res d'això, perquè estàvem en el tema de l'incendi. I a partir d'ahí, tota aquesta informació que teníem preparada i que anàvem a donar en comptagotes no ha sigut possible, perquè el res d'això s'ha fet tal qual. Ara sí, sabem que el començament oficial serà el diumenge, que el tancament passarà el dissabte dia 8, etc. Qüestions de seguretat, qüestions d'infraestructures. Javi, Àngel, ara és el moment que pugueu transmetre a la gent que és allò més important que necessita saber, de com va quedar també la vall, no? Mm-hmm. Aquestes qüestions i quina seguretat anem a tindre, recordant que de moment, ahí al carrer Agúnia continua el PMA.
1: Bueno, lo que es la infraestructura, evidentment, pues, des de lo que és brigada municipal i empreses contractades, no, per la festa, per a poder portar endavant tota la infraestructura de la setmana de penyes, pues evidentment han anat endavant. Vull dir, els casals estan muntats, el tancament de les barreres, no, del tancament també estan, la plaça del mercat està preparada per acollir el mesón gastronòmic. Vull dir que aquestes coses evidentment han anat progressant, independentment de que ara i és un retras en aquest començament, no? Jo pense que és un retras lògic, no tenia ningú sentit, per més apagat que estiga ja el foc, fent una celebrar, no? Jo sé que el xupinazo és un dels moments clau de la festa que la gent està esperant, però ho han entès perfectament i jo crec que no tenia ningú sentit i si al carrer Chillán queremos agua en la situació en la que estem, no? Justament el simbolisme que puga tindre el queremos agua en un moment en què estem apagant foc en aigua, no? Jo crec que ha sigut totalment encertat i la suspensió d'eixe xupinasso, i després, des del punt de vista també de la seguretat, el tancament, pues, per lo que si encara puga quedar algun o quede, no? Esperem que siga ja algo més residual de lo que és l'emergència, pues els tancaments sempre provoquen, perquè són tancaments serrils i provoquen molt de moviment de gent, pues, a nivell comarcal segur, però inclús superant això sí és un tancament de renom, no? Entonces les previsions sempre són de tindre molt de tràfic de fora i sempre estem dient, no, des de que ha començat l'emergència, que evitar les mobilitats, els confinaments ja eren per qualitat d'aire i per evitar mobilitat, i entonces suspendre un tancament d'aquestes característiques que pot provocar que les carreteres estiguen més col·lapsades d'entrada al poble per veure el tancament, pues tampoc interessa en la situació i en el moment que estem de l'emergència, no? Que ja esperem que siga una desescalada i que pràcticament ja no siguin necessàries els vials per les emergències, toquem madera perquè així siga, però per si de cas tampoc passa res en el tancament, poder-lo desplaçar a un altre al dissabte de la setmana següent conforme s'ha fet. Jo crec que aquestes dues decisions són importantíssimes. Això no vol dir que la festa, però la festa de compartir, de xerrar, de sense grans festivals musicals, hasta que siga el moment, que com hem dit serà a partir del diumenge per la nit, si res canvia, però que la gent puga juntar-se, compartir, dinar, sopar, vull dir, això no s'ha prohibit, evidentment, en cap moment, i com explicarem també Àngel, doncs tots els dispositius de tancaments de zones, conforme se fan tots els anys, se faran igual i en les mateixes dates, és a dir, doncs si divendres per la nit o el dissabte per la nit en este cas, ja se té que tancar la zona des del supermercat, el Family, hasta lo que era l'Open Court, per tant, clarimos, tota aquesta zona que se tanca sempre per a que facilitar la mobilitat peatonal, doncs se farà exactament igual el mateix dissabte, no sé si divendres, no recordo si divendres ja se tanca.
0: Depèn conforme.
1: Val, perquè pensem que la gent acudirà a les carpes, acudirà al soparet, perquè ja tenen els sopars contractats, a xerrar, a conviure, no? I al final, sense, com dic, sense grans estridències, i aquests dies,
2: aquests
1: primers
2: tranquil·leta.
1: Dies, de forma tranquil·la, però no està prohibit ni compartir, ni xerrar, ni disfrutar, ni gaudir, perquè al final, després també d'unes situacions de tanta tensió com les que han viscut, pues, també està bé que puguem començar a eixir una miqueta d'aquest estrès.
2: Però és molt bé d'aclarir-lo, jo t'ho agraeixo, no sé què cosa, que després la gent diga, oh, bé, si m'escoltava que arrencava tot el diumenge, migdia, i està la gent sopant o passejant o fes un refresc, pues òbviament, és que la gent té que menjar, la gent té, però entre allà tenen el major coneixement possible que se puga. Àngel, conta'ns tot el que ara feia referència a Javier, com van estar, pues, totes les previsions, no? Quines zones van a quedar tancades, recordar també la seguretat que n'hi hauran. Aprofite i disculpa per a recordar el que em va comentar Maria Cruz, la regidora d'Igualtat, del punt violeta del dijous dia 6, sí. Que suposa que això quedarà igual.
3: Sí, sí, es comença per això que tu comentes, sí, això queda igual, el punt violeta, ja estarem en zona de sí. Penyes, de festes, i evidentment això es mantindrà. I com t'ha comentat Javi, vull dir, simplement el que s'ha anul·lat han sigut els actes oficials, vull dir, si una penya tenia un dinar o no tenia un dinar, o tenia un sopar o no el tenia contratat, el que fora, vull dir, això no s'ha tocat perquè evidentment això entra dins de l'àmbit particular de cada un d'ells i entra dins de la seua, del seu pensar el anul·lar-lo o no anul·lar-lo, però no des d'un punt de vista oficial, que és el que correspon a les penyes i el que correspon a lo que la part de l'Ajuntament que tinga que veure ahí. És a dir, s'ha entès que el xupinazo per lo que suposa i el primer tancament, xupinazo i per la nit, evidentment, sí. I el primer tancament per lo que suposa des de la gent que pot vindre de fora i de més i els problemes que podria generar en un moment determinat a tot el que són serveis d'emergència i de més, perquè el PMA el tenim ahí i el tindrem ahí durant un temps. Era lògic suspendre aquests actes per això i per lo que representa des d'un punt de vista moral, anem a dir així, o ètic, dins de lo que està passant. No quedaria molt bé, crec que no quedaria molt bé que tu estigueres de festes aquí boi i que tingueres els pobles del costat, els tingueres evacuats.
2: I més, no sigut així, on s'origina tot. Mm.
3: Clar, no quedaria gens bé. A banda de la part de seguretat que estem parlant.
2: Sí, sí, sí.
3: Més, pues, com tu comentaves, vull dir, per la nostra part va continuar tot des d'avui exactament igual que si hi hagueren penyes. Sí que és de veres que per la nit havent reduït una patrulla perquè no es farà falta, claro. Perquè tot el món no va participar de la mateixa manera, però estalls en la zona del mercat van a produir-se exactament igual i estalls en la zona de penyes van a produir-se exactament igual. Les ambulàncies que estan contratades per part de l'associació de penyes, de la comissió, és que no sí. Recordo, per Héctor, vamos, imagina que estaran contratades, estaran allí de la mateixa manera igual i se mantindrà el servei exactament igual. Estos dies, evidentment, després ja se reprendrà arreglo a tota la planificació que ella ha fet en general. O sigui, s'augmentaran ja les patrulles que se tinguen que augmentar a partir del diumenge per la nit i se mantindrà tot el reste de festes exactament igual.
2: Ahí n'hi ha una zona, bueno, és de la vall, òbviament que se ho saben, la gent de la comarca, molts d'ells també, la zona entre la plaça del Mercat, la plaça del Parc, l'avinguda Agricultor, el recinte Firal o de Carpes en este sentit, que és on se concentra aquesta part de la localitat, on més, òbviament, on més trajit n'hi ha, no? I on més se concentra, però es volta també.
3: Sí, sí, a veure, estàs se produeixen, com ha dit Javi, com estàs dient tu, molt bé, des del family, per dir-ho d'alguna manera, fins al col·legi, i és la zona de carpes i tal, sí, que afecta a la piscina i a tota aquesta zona per a que la gent es puga manejar per ahí. Després té tota la zona peatonal per davant de l'institut per a poder connectar en la banda de dalt en tot el que és la plaça del mercat i més, que és on està l'espai gastronòmic, on estan les atraccions i demés, que tot això quedarà, i la fireta, que tot això quedarà tallat, evidentment, a partir d'una hora raonable després del dinar, en funció de conforme vaja les previsions, que són a partir de les 2 de la vespre, però bueno, ahí té que entrar el servei de neteja, té que entrar una sèrie de serveis que en funció d'això pues anirem jugant i se tallarà, però evidentment a l'hora de berenar i demés, tot això estarà tancat al tràfic per a que no puga ningú circular per ahí en cotxes.
2: Javi, alguna qüestió que vulguis matisar o afegir?
1: No, bueno, respecte al que estem parlant, pues ja el que hem comentat, no? Que la gent, pues que la gent també tenia ganes, a més hi ha moltíssima gent treballant per aportar una festa com està endavant, i pues bueno, pues comencem en moderació, comencem d'una manera més tranquil·la, jo crec que la situació ho mereix, i poquet a poquet anirem agarrant el ritme i disfrutarem d'unes penyes en festes conforme estaven planificades abans del foc, i simplement això, pues convidar la gent a que les disfrute, com dic, en calma estos dos dies, i a partir del diumenge pues ja a seguir, no? I respecte a l'altre, pues lo que hem dit, no? Ara a treballar per un futur, a treballar per el futur del medi ambient, a evitar, com tu has dit antes, els bulos, el negacionisme, a treballar des de la ciència. Així ho dia Gabriel l'altre dia,
2: sí,
1: la cicatriu oberta està en la muntanya, no li tirem alcohol, per tant esperem a que se faci un diagnòstic d'eixa malaltia, i en moment tindrem de coordinar-nos de totes les institucions, treballar de forma conjunta, i si necessitem que segurament necessitarem la col·laboració ciutadana, ja s'articularà la manera de que tots puguen col·laborar, perquè jo sé que hi ha moltíssima gent en ganes de poder portar endavant una reconstrucció, per dir-ho d'alguna manera, del nostre paratge natural.
2: Però un poc el que dia Àngel Jiménez també, si la gent vol sentir-se útil, ajudar, fer alguna activitat civil de reconstrucció, d'ordenar, només té que manifestar aquesta voluntat d'Àngel, i cadascú en la mesura de les seues possibilitats, i de segur que se li pot encomanar alguna acció, però dirigida per algú, coordinada i controlada, no hi serà arreu, i molt menys el terme municipal, que jo sé que la gent té ganes, però això és el que no se deu fer, no, Àngel?
3: Sí, efectivament. Recorde que en un FECOPI parlar en el CAP que portava l'emergència, el fet de que el confinament i que l'evacuació hagi acabat no vol dir que ho puga pujar a la muntanya, vol dir l'incendi encara està actiu. És de veres que tu no tens foc, però està actiu, i no se pot pujar a la muntanya, ni se pot fer cap tipus de treball, ni se pot fer res. A veure, més allà de pujar a les ganaderies a donar-li de menjar als animals que pugues tindre, no se pot fer res. Hi ha que esperar que passi el temps necessari per a que tot torni a una certa normalitat, i després utilitzar els temps que toque, si hi ha que fer algun treball o el que tinguin que fer en el terme, en este cas. Però clar, això arribarà el moment, i quan toque és quan hi haurà que fer-ho, no abans. No iscam a la muntanya a intentar ajudar a fer algo que ningú sap exactament el que té que fer. Recorde, en este cas, en una de les voltes que hem entrat dins de lo que és l'incendi, veure gent, algú que estava apagant una garrofera, i li vaig dir, escolta, dona igual que li tire una pola que dos, que 15 poles, no va apagar mai en la vida, la garrofera no se va apagar mai, ja pot tirar-li tota l'aigua que vulga, hasta que no se consumisca no va parar, vull dir, n'hi ha que donar el temps a que cada cosa porte i transcurrisca el que tinga que transcurrir per a que torne tot a una certa normalitat.
2: Moltíssimes gràcies, Àngel Jiménez i Javier Ferrer, espero haver estat en este divendres, últim dia del mes de juliol. Tant de bo sàpigam aprofitar esta, quantes voltes ha sentit Javier l'esperió esta setmana, ventana d'oportunitat, però la sentim parlar de cara a l'incendi. Està el mateix de cara a les penyes. A mi el que m'agradaria és que la gent entenguera que van a fer-se les penyes perquè també està aquesta gent de l'hostaleria en tot comprat, en uns contractes fets, etc., que necessiten també d'aquests dies abans de parar. Si no, així no n'hi havia dubte. Si no fora per tota aquesta part econòmica, jo crec que ningú tindria ganes d'estar celebrant res després del que acabem de passar. Jo entenc que no és així de fàcil, entenc que no podem deixar despenjada aquesta gent que, com bé dia Javier Ferreres i Àngel Jiménez, també han estat ahí quan han necessitat habitualment per gent que venia de fora a treballar i tal, i han estat quan feien falta i ara no anem a donar-los l'espalda. Si no, no n'hi havia cap dubte, sí, directament no ho haurem fet si no haver tingut aquesta repercussió econòmica també, però ja que tenim aquesta finestra d'oportunitat, aprofitem-la com cal, en coneixement. Tant de bo les vostres paraules avui així ajuden a tot això. Gràcies, Àngel, i gràcies, Javi. Bon dia.
1: Molt bé, Vicent. Bon dia,
3: bon dia, Vicent.

0: Don Jorge Marqués, molt bon dia.
1: Bon dia, Vicent.
0: Avui, com a excepció, no vaig a ficar-te cap trosset instrumental, no per falta de ganes, venien temes molt bonics i molt xulos i que ens haurem perfectament acompanyat o ficar la banda sonora a la de qüestions que anem a tractar, però que encara estem recuperant molts. Quin esglai des de dissabte passat, com te va pillar a tu tota esta història?
1: Doncs no, em va pillar fora de la vall. Estava a Villores, al nord de Castelló, quasi a Catalunya, i vaig arribar allí, vaig estar un ratet, va començar tot el tema de l'incendi i vaig tornar corrents el més pront que vaig poder possible, anar i tornar viatge, i el que ens vam trobar així era terrible.
0: Ho és dia de bones notícies en el sentit, bueno, tot això no s'ha acabat i tant de bo acaba pronte, no? Però bones notícies, la gent d'Alfondeguilla que ja ha tornat, el tema de l'incendi va estar cada volta més controlat, etc. Ja és un bon moment per tirar un poc la vista enrere. Abans ho fèiem també amb el comissari en cap de la policia i el regidor de policia. De tirar com dia la vista enrere i veure tot allò bé que s'ha fet, perquè han eixit bé les coses i afortunadament, de repassar-les i sobretot en este cas, no?, el resum de les coses que més es importen, les accions realitzades en atenció a l'emergència per serveis socials, des de l'allotjament alternatiu d'urgència a les persones desallotjades, a tota esa sèrie de coses que n'hi havia que actuar, i a més n'hi havia que actuar sense pensar massa, n'hi havia que tindre un clar, pràcticament sense saber, sense analitzar massa la situació. Era tot una urgència, Jorge.
1: Sí, tu ho has comentat molt bé, calia donar una resposta ràpida com si la tinguérem preparada, i això ho vam fer, se'ns va encomanar fer la resposta més social possible, centrada sobretot en les persones que estaven sent evacuades, que les quals ja sabem que moltes van anar a segones residències o a cases de familiars o amics o inclús al poliesportiu de Moncofa, però nosaltres vam sobretot centrar la tasca en les persones més dependents, més vulnerables, amb mobilitat reduïda, totes aquestes persones que tenen una dificultat afegida en el seu dia a dia, i que l'objectiu era minimitzar al màxim l'impacte de l'incendi en les seues vides, i vam preparar super ràpid el centre de dia de la llar Sagrada Família, el vam habilitar totes les habitacions que hi ha allí per a poder allotjar a este tipus de persones, en les quals, per exemple, el dissabte van ser ateses un total de 85 persones, les quals, per a que penseu un poc, pues, se les feia el sopar, el dinar, la neteja, és a dir, tot el que estava al nostre abast ho vam posar damunt de la taula per això, per minimitzar les conseqüències de l'incendi. A banda, 15 persones més assistides van anar a la residència Nova Edat, que més tard seria evacuada també, i agrair també a Faniat, el qual des del primer moment se va mostrar totalment participatiu en tot el que es va necessitar, i allí a la residència de diversitat funcional de Faniat es van albergar dos famílies, en el pis tutelat, en la vivenda tutelada que tenen també es va albergar dos famílies, un total de 15 persones, també que estem parlant de persones més assistides que les demés. Nosaltres també vam preparar el centre social de Carmadai, el centre social de la Colònia Segarra, el de Sant Vicent, el de Maestro Rodrigo i les Gimeres, una sala a l'auditori per al que poguera passar o el que poguerem necessitar, perquè també són zones que tenim climatitzades, i l'ordre era que la gent anara al poliesportiu perquè era el centre més gran que teníem, però com no estava climatitzat vam anar reubicant a les persones segons la necessitat que tenien. Va haver una resposta immensa també pels professionals de serveis socials, que molts d'ells es trobaven de vacances, claro. I al veure l'emergència van vindre a tirar una mà i a sumar en tot allò que podien i que estava al nostre abast.
0: Jo crec que, com bé has dit, el desallotjament de la residència Novedad va ser la matinada de dissabte a diumenge, no? De fet, ja prou avançada la matinada de diumenge ja.
1: Sí, va ser clar, de vesprada vam demanar a la direcció territorial que tinguera en compte que teníem la residència molt situada a prop del que era l'incendi, i no res, se va a la matinada del dissabte cap al diumenge, sobre les 12:30, una i mitja, quan ja teníem el foc prou expandit per lo que era Sumet i tot Sant Josep, es va començar a evacuar per precaució a tots els residents de Nova Edat. En el qual agrair també immensament a l'equip humà de Nova Edat tota la disposició i tot el treball que va fer. També me consta que moltes treballadores del centre estaven descansant o estaven de vacances i van anar a tirar una mà, i conforme ens van poder apanyar en la direcció territorial i en conselleria, es van habilitar transport, es va habilitar autobusos adaptats, i Cocenfe, per exemple, també va vindre en transport adaptat per aportar als residents a diferents residències del territori valencià, que va ser a Cullera, Carlet, va ser a Castelló i també a Estivella. Per a que vos feu una idea, sobre les 5 del matí arribaven les últimes persones a Carlet, vull dir el que vol dir el que realment ha passat. I no res, ara ja a dia d'avui totes aquestes persones, totes les que van ser allotjades tant en el centre dia de la Sagrada Família, en la Faniat, en el pis tutelat també de manantial, en Nova Edat, ja les tenim totes en les seues cases i està tot el món. No cal lamentar cap incidència greu, i
0: això és lo més bo.
1: Sí, això és lo més bo.
0: Preguntar-te també, Jorge, si em permets, perquè també ho he acompanyat i escoltat a les necessitats de les persones i famílies de la vall evacuada, per exemple, al polifuncional de Moncofa.
1: Sí, totes les persones que van estar al polifuncional de Moncofa, que agrair a l'Ajuntament de Moncofa i a tot el voluntariat també que va estar allí atenent-los. Han estat, va ser important, pues van haver molts regidors i regidores que van poder anar allí a acompanyar als veïns, però nosaltres vam posar a disposició també 6 professionals de serveis socials per a que els atengueren, doncs això, si tenien alguna necessitat, atenció psicològica, poder oferir tot allò que pensem que després d'una emergència ha d'estar a l'abast, i un total de 50 persones van ser ateses i calmar-les després de tot el que havia passat, però no sols això, sinó tots els serveis municipals, des de el CRIS, el CEDIAT, l'EIA, just a la Sant Demà van estar cridant a totes les famílies amb necessitats especials per veure on estaven, com estaven, si necessitaven alguna cosa, si que qualsevol cosa que necessitaren, així estava els serveis socials i l'Ajuntament per atendre'ls, des de famílies amb xiquets amb autisme fins a famílies amb gent gran dependent o en qualsevol risc de vulnerabilitat. També ens van posar en contacte en les associacions de jubilats i de veïns del nostre poble per a que en el moment en què detectaren algun tipus de necessitat, que immediatament que ens avisaren i que nosaltres ens posaríem a treballar per tal de cobrir qualsevol cas de situació, bé fora en el Carbonaire o bé fora en el Carmadà. I al final estem parlant que gran part del nostre terme ha sigut arrasat, és el pulmó verd de la nostra ciutat, perdem, les conseqüències ja són irreparables, i molta gent que s'estima també el seu poble, s'estima la natura, pues estem de dol, com aquell que diu, i vore la vall plena de cendra i en olor a fum costa.
0: Ara seguirem parlant de, per exemple, també l'allotjament i l'atenció als bombers, per exemple, que se van desplaçar de Catalunya, però fins a arribar ahí, Jorge. I t'ho dic perquè també, quan parlava en el cap de la policia, etc., la satisfacció de coses que no esperaren han sigut afortunadament bé, molt bé. I de voltes quan se diu, és que l'azar de voltes juga a favor. L'azar juga a favor quan tu estàs preparat o més preparat, o almenys tens les coses clares o una mínima previsió de quan se te compliqui allò ordinari, allò que entenem com a normalitat, li pugues fer front, perquè si no, l'atzar ahir no t'ajuda. Per tant, si estem parlant de que tot això sense que ningú t'ho hagi ensenyat, la primera decisió ja ha sigut la bona, que has actuat per saber com n'hi hauria que actuar d'algú que no t'esperaves, l'atzar tindrà la seva part, no anem a llevar-li-la, però l'estar preparat per si també és un valor que avui m'agradaria que ficarem damunt la taula.
1: Sí, tens tota la raó del món, Vicent, perquè hi ha un gran treball d'estructura, hi ha un gran treball de coordinació, i per a que la gent se faci una idea, tot aquesta resposta, tot aquest desplegament que estem explicant avui, que es va posar en qüestió d'hores. És a dir, en qüestió d'una hora o dues hores es va posar tot l'engranatge en marxa per a que ningú sofrira més del que ja estava patint. I és el que tu dius, que hi ha un gran treball darrere per a poder arribar a donar aquesta resposta en els moments més crítics.
0: Tendria que te preguntaria per també tota aquesta atenció, no? en este cas al personal que treballava, no? Als professionals, als bombers, per exemple, desplaçats de Catalunya.
1: Sí, vam rebre la necessitat també de, una volta es va, la gent de la Valla va poder tornar a casa, la llar, el centre de dia el vam habilitar per a que 27 bombers de Cerdanyola, del Vallès, de Catalunya, pogueren vindre i allotjar-se així per a poder ajudar-nos a extingir l'incendi. Per a que la gent no sàpiga, també en un exercici de transparència, els bombers han sigut tractats com si foren els reis, per dir-ho d'alguna manera. Els hem estat han dormit en habitacions acondicionades, climatitzades, han tingut dutxes.
0: Mira, aprofito per preguntar-te, a mode de curiositat, perquè una de les coses que la gent, o qui hagi tingut oportunitat de passar per allí per el PMA, i qui no, òbviament, perquè allò està restringit, ha vist fotografies o ha vist la tele, etc., la curiositat de dir, i tota aquesta gent se quedava en la vall, dormia en la vall, era el moment de preguntar-te per tot això.
1: Hi havia gent que sí, hi havia altra gent que es queda a dormir allà en el bosc, o es queda a dormir en el poliesportiu més proper, o en el camió. I en aquest cas vam poder habilitar esto per a aquestes persones, i doncs es llevaven la roba, es feien el sopar, l'esmorzar, per a que descansaren el màxim, per a que realment es centraren en la seva feina, i teníem altres habitacions preparades per a qualsevol circumstància. L'equip sanitari de la UME ha estat dutxant-se també allí, vull dir, i tot això ara apareix, però quan esta gent ve són a hores intempestives, són a hores a deshores, i has d'estar atent per a poder anar a obrir, deixar-los la clau, és a dir, poder ajudar en tot allò que puguem.
0: I una altra pregunta que vull fer-te, perquè hi he vist també que les xarxes, sobretot les de l'Ajuntament, se fa hincapé ara al tema de l'ajuda i a gestionar tantes emocions, no, com s'han viscut. Preguntar-te pel Servei d'Atenció Psicològica i Emocional, precisament a les persones i famílies afectades, sí, per aquest incendi.
1: Hem obert a la caseta de serveis socials en l'avinguda Jaume I aquest servei d'atenció psicològica i emocional per a qualsevol persona de 9 a 2. Si hi haguera alguna altra demanda, es valora i s'estudia quan ja ho hem fet per atendre a les persones, perquè la serra costarà recuperar-la, però les persones les hem de recuperar el més prompte possible. Ja hi ha famílies ateses, hem atesa també a famílies de Fondeguilla, en aquest objectiu de que així anem tots a una, que no és només un recurs per a la vall, sinó per a qui ens estigui escoltant de tota la comarca, té este recurs així al nostre poble per a fer ús d'ell. També vam realitzar unes pautes que també publicat per xarxes, de com els xiquets i xiquetes poden patir esta catàstrofe que hem tingut, pues unes pautes per a les famílies, per veure com comunicar-los el que ha passat, com atendre'ls en el seu estrès també que poden estar patint, i això, i facilitar al màxim tota la resposta a l'emergència.
0: I per tancar ja esta xerradeta que t'agraïs que hagis estat en aquest darrer dia del mes de juliol, així, el Jorge Márquez, a títol personal, com a regidor de serveis socials, des d'aquest moment i fins ara, que comencem ja, pues, això, a estar un poc més tranquils, perquè veiem que el perímetre de l'incendi no ha anat a més, que estan tornant els municipis que encara quedaven evacuats, etc. Com ha sigut el estar sempre al corrent i sempre comunicat i sempre dispost a rebre notícies, i més en una àrea, perquè estem parlant, no és una àrea qualsevol, estem parlant de serveis socials, o sigui, d'atendre a les necessitats de les persones afectades i de les afectades les més necessitades, i de que per si ja ho són, sense casos excepcionals com incendis i catàstrofes d'aquest tipus. El regidor com ha gestionat tot això després de tots aquests dies?
1: Pues ho he gestionat, intento gestionar de la millor manera possible. Sí que, pues, acordo de la pregunta que em fas, la primera crida que faig és a Carmen Fenollosa, la coordinadora de serveis socials, que vinguera el més aviat possible per a reunir-nos, uh-huh, i posar en marxa tota la maquinària. La veritat que ha hagut una resposta enorme de serveis socials, perquè mira, Vicent, tu veu dies, és a dir, a lo millor per a transportar una persona pot anar a peu, però és que n'hi ha persones que necessiten, claro, una ambulància per a poder eixir de sa casa. La residència se va evacuar en 2-3 hores, és a dir, són els temps que confronta una emergència, vas perdent i necessites una resposta més anticipada. Però sobretot han sigut dies que han paregut setmanes. Jo avui sóc conscient de que avui és divendres, he perdut la noció del temps, com aquell que diu, han sigut moltes emocions, moltes coses en un temps molt, molt, molt reduït. I sí que m'agradaria acabar, pues, tenim els bombers, a l'UME, als cossos específics d'emergències, a la policia controlant de la població, lluitant en contra de l'incendi, intentant salvar vides, però així hem tingut a gent que no va en uniforme, que són treballadores socials, que són educadores, que són auxiliars d'infermeria, que són infermeres, que són treballadores d'ajuda a domicili, que són psicòlegs, que també estan treballant per salvar vides. És a dir, aquesta atenció per a que tot allò que estava passant no anara més significa poder sostindre una xarxa comunitària que ha intentat no deixar a ningú enrere.
0: I el titular seria portar o dur normalitat allà on no n'hi havia.
1: Correcte. Hi ha una expressió d'Albert Camus que a mi m'agrada molt, la gaste molt, moltíssims, que és: on no hi ha esperança, cal inventar-la. I això és el que hem fet, hem intentat inventar esperança, inventar comunitat, inventar una resposta social dins de la emergència climàtica més gran que ha patit la vall, jo crec que almenys en aquest segle.
0: Doncs este ha sigut el resum de les accions realitzades en atenció a l'emergència per serveis socials. Tindrem temps de xerrar d'altres qüestions també la propera setmana, i tant de bo lo de l'incendi vaja sent ja una anècdota, una terrible anècdota, però una anècdota sobretot quan no han patit ni una pèrdua humana, que això és molt important. Jorge Márquez, mil gràcies per haver-nos acompanyat i bon cap de setmana.
1: Gràcies, Vicent.
2: En Caixa Laval Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa Laval y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
4: por hoy d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: I anem a tancar en este divendres 31 de juliol del 2026 amb més informació important per a la Vall, per a este cap de setmana, per a l'inici també de les festes de les penyes. Ara fiquem matisos i ampliem informació de tot el que ahir ja ens va contar el regidor de festes Ximo Zorrilla i també el president de les penyes Héctor Bermúdez. I tancarem un programa que arrencàvem en el dia d'avui en el regidor de policia i el comissari en cap de la policia, també Ángel Jiménez, que hem conegut també les actuacions, el resum de les accions realitzades en atenció a l'emergència per serveis socials. I ara anem a tancar la setmana de la manera en què jo volia obrir-la i que no va ser possible. Ximo Zorrilla, regidor de festes, molt bon dia.
5: Molt bon dia, bueno, pareix que avui comença a ser prou bon dia, dins de lo que cap. Les informacions que ens apleguen del CECOPI és que ja pot tornar a casa tot el món, excepte la gent d'Artana i d'Eslida, que esperem que esta vesprada ja puguen tornar, així que dins del que cap i en els dies que hem viscut comencen a ser bons dies, també per a la nostra ciutat, i en aquest sentit, pues bueno, a veure com evoluciona l'incendi, que de moment pareix que evoluciona favorablement i que tot pues puga continuar igual i que puguem tindre pues dins del que cap una setmana de festes, que no serà una setmana perquè sabeu que hem cancel·lat els dos primers dies de festes per responsabilitat, però també per solidaritat amb els pobles evacuats i també amb el dispositiu que tenim muntat al puesto de mando avanzado. Uh-huh. I per tant, pues bueno, en aquest sentit, jo recorde que l'any passat estàvem així, divendres també, i parlàvem de la excepcionalitat i del fet de que per primera vegada nos disparava el xupinasso des del balcó de l'Ajuntament.
0: Sí.
5: Qui ens anava a dir un any després que, per desgràcia, enguany encara seria més excepcional i no tindríem xupinasso ni coet iniciador de les festes, per una desgràcia tan gran que hem viscut, però que per sort pues ens ha permès salvar les cases de la nostra ciutat, que ens ha permès que totes les persones estiguen bé i que ens ha permès que dins de tot lo roïn pues puguem traure alguna part positiva, que és com la que te dic, que és salvar les nostres vivendes i salvar també com te dic, la vida de la gent, que jo pense que era lo més important i era lo que es plantejava tot el món al puesto de mando, i que per tant ho hem aconseguit, que la ciutadania de la Vall ha sigut responsable durant estos dies, que la ciutadania de la Vall ha sigut solidària, i jo pense que quizás la part més positiva que ens podem emportar des de l'equip de govern.
0: Fixa't que fa justet ara una setmana, divendres, també estava Ximo Zorrilla. Així ja parlàvem en previ de festes i de coses. Jo tractava de forçar la informació per atendre el muntall per a l'informatiu del dilluns, començar per ahir, tot el tema ja de que ja veuríem moviment, no?, en els carrers de la Vall, que se guardava a l'última hora per a molestar el menys possible. I no va ser possible de cap manera, perquè ni antena teníem. L'antena la teníem a la brasa. La de la ser, afortunadament, ara ja està tot també arreglat, però ara sí és el moment de parlar i d'ampliar aquesta informació en el dia d'ahir. Les festes, efectivament, arrencaran en diumenge, a migdia, i sempre hi ha, per a que quede clar, sempre pendent, òbviament, del que vinga de l'incendi. Això pot condicionar-ho en un sentit o en un altre. Anem a pensar, i efectivament, que cada hora que passa la cosa va millor, que han tornat també hasta la gent del Font de Guia, etc. I anem a conèixer coses de festa i anem a conèixer coses de la brigada, sí, Vicent Pitas, perquè, com dia el teu company Ximo Zorrilla, que si la festa se feia i tal, n'hi ha coses que no se poden fer de la nit al matí, però al final ha sigut compatible tot, no? Conta'ns un poc com han sigut tots aquests tempos.
6: Bon dia, Vicent, que com ha dit Ximo, bon dia, perquè pense que anem millorant les notícies i per tant sí que ja estem en aquestes condicions, no?, de poder dir bon dia a la ciutadania. Evidentment, no, primer jo pense que són moments difícils i en els moments complicats pense que pegar un pas endavant és on se demostra, jo pense, la categoria de les persones, en este cas de l'Associació Cultural Les Penyes en Festes, que quan es van reunir en ells van entendre perfectament que no era moment, tenint el PMA, no, el puesto de mando on es dirigís tota l'emergència, on està tota focalitzada, tota la informació bona i roïn, en este cas més roïn que bona, evidentment, però bona en aquestes circumstàncies en les que estem a dia d'avui. Tenint el PME així, tenint veïns de localitats, veïnes desallotjats, no estàvem preparats o no teníem cap tipus de motivació, no? No teníem cap tipus de motivació per celebrar res en aquest sentit, però és evident que les festes s'han d'organitzar perquè no sols la festa com a tal i el disfrutar de la gent, que evidentment és importantíssim perquè portem molt de temps, al final tots els anys és una data esperada, però sí que és veritat que a més hi ha el context, no?, social i sobretot econòmic, no?, d'alguns sectors de l'economia local que també mouen i, o es mouen i ho promouen al voltant de lo que és la festa, i per tant ja va que treballar en intentar, de la manera que siga, intentar tirar endavant les festes. Per això la gent ha pogut veure que tota la infraestructura necessària per portar endavant aquestes festes, que se prepara en temps perquè és necessari

0: ajudar en la infraestructura de lo que és l'organització de les penyes en festes, al no ser necessaris o essencials en l'emergència, és evident que sí que estàvem tots alertats per si farà falta en algun moment donat. Hem anat preparant tota la infraestructura perquè se puguin portar a terme les festes en la normalitat que dels últims anys, no? Per tant, això ha sigut el camí que hem estat fent estos dies enrere en quant a la brigada municipal i bueno, pues la veritat és que està tot preparat. Lo més visual, no?, que és la plaça i el recorregut del tancament, ja està preparat. I sí que, pues, bueno, com he dit, agrair a l'Associació de les Penyes en Festes, a tots els seus, a la seva junta directiva, per supost, amb el seu president al capdavant, i a tots els presidents de penyes que se van reunir el dimecres passat per anar de la mà i donar una resposta a l'altura i a la categoria que té esta festa, perquè sempre que venim ací, organitzem i parlem de lo importants que són, de la repercussió que té, i quan venen aquests moments és quan hi ha que donar la resposta a l'altura de lo que és a dir, si tu vols estar al nivell màxim en quant a organització d'esdeveniments i participació de gent quan ve una catàstrofe com és esta, perquè així no hem sigut reconeguts, la resposta ha de ser del mateix nivell. La resposta jo penso que va ser, en este cas, per la meva part, d'una categoria impressionant, sobretot per la unió, per l'unanimitat de la gent, i ara el que hem de fer és un poc respectar estos temes acordats, no?, que és l'acte institucional com a tal, que és l'inici de la festa, la suspensió del mateix, i tindrem temps de celebrar-ho segurament, no? Entonces el dissabte també fer aquesta reflexió, que si l'acte institucional com a tal queda suspès, pues evidentment queda suspès, però sí que d'ací, des de l'Ajuntament, perquè molta gent pregunta, però se pot fer vida normal? Evidentment, no estem en cap pandèmia, cada un en la seva vida personal pot fer el que vulgui, pot anar a sopar, pot anar a dinar, pot juntar-se en la penya, que això no... És una cosa que no sé si ara se'n preguntamos, però la gent que ens pregunta és evidentment que són dies normals. El que no volíem des de l'Ajuntament i des de l'Associació de les Penyes és que hi hagués acte institucional, però evidentment la gent pot fer la seva vida normal i pot juntar-se per sopar, per dinar, per berenar i un poc per tornar-nos a juntar després d'aquests dies negres que hem viscut.
1: Ara entrarem allà també, i ara de seguida vaig en tu, Ximo Zorrilla, però primer perquè em veig en Pietà si té alguna cosa a trincar també en la vall, canten en el tema d'Aurí, el tema de tancament. La pregunta va més per ahir en aquest sentit. No serà este diumenge, passa el dissabte dia 8. També ens ha explicat abans la policia i el regidor el per què i que era millor, òbviament. Ara n'hi ha que evitar que vinga gent de fora, l'atractiu que això puga tindre de gent que s'incorpora, sí, etc. Tot això ho tenim parlat, però si era tècnicament el que canvia d'este diumenge al dia 8 suposa dificultats addicionals per al tema de l'organització, per al muntatge, Vicent, o no?
0: No, bàsicament no, perquè estem preparats sempre per iniciar la setmana en el tancament de bous, no? Per tant, el que sí que tècnicament el que suposa és una modificació de tots els dispositius.
1: Parla del tancament cerril, òbviament.
0: Sí, tancament, sí, de bous ferotges. Mm-hmm. El dispositiu que sí que és veritat que per al tancament és més més nombrós en quant a efectius d'emergència. Estem parlant de que el diumenge haguem necessitat o requerit la presència de Guàrdia Civil, de, evidentment, un dispositiu molt nombrós en quant a policia local, un dispositiu molt nombrós en quant a assistència sanitària. Per tant, tenint el foc encara damunt, on se puga requerir d'aquests dispositius per a qualsevol motiu, no? Esperem que ja no? Que arribem el diumenge i estiguem pràcticament, no a zero, perquè serà impossible, però sí ja en uns mínims ja importants, tots aquests dispositius no tindre'ls convocats o tindre'ls lligats a aquest dispositiu o a aquesta organització d'aquest tancament. Per tant, torno a dir, en bon criteri i agraït a l'enteniment de la gent, s'ha posat per al cap de setmana següent, per al dissabte, el que suposa també que al final aquests dispositius més urgents que puguem tindre pel diumenge es poden traslladar al dissabte que ve i donar més holgura per a que tot el tema d'emergència com a tal, de l'incendi, no tinguem cap tipus de lligam que ens obligui a tindre potser alguna decisió d'última hora que hauria sigut pitjor. Per tant, en temps ben informat i tot, és el millor. Jo decidit tornar a agrair. Tècnicament, evidentment, per a fer un canvi d'estos, sabeu que les resolucions

0: les autoritzacions taurines venen de mà de la conselleria. Des d'ahir també així nomenar el treball de la Federació de Festes, que és l'encarregada de fer totes aquestes gestions així en la vall, que és la que ens aglutina un poc i ens coordina en aquest tema. A través de la Federació, mitjançant la Federació de Festes, ahir mateix ja se va fer la sol·licitud de canvis que la Junta ha decidit, que és passar el tancament d'este diumenge, el tancament de bous ferotges, passar-lo al dissabte que ve. Faran 3 bous després del tancament i 3 crec a migdia. I el que sí que modifiquen és el ramader, bueno, t'ho poden explicar ells, però bueno, com ho sé, si vols ho explico jo així,
1: sí, sí,
0: el ramader que estava preparat, que crec que era Garrido, que era perquè tenia que fer el tancament i la prova del dissabte pel matí, el que han fet ha sigut passar-lo a este diumenge per la nit. Entonces la nit també es modifica perquè ja ven 2 bous del tancament que ara van a fer los embolats. Entonces ja no se fan embolats i el ramader que tenia que fer el tancament el dissabte passa el diumenge. Per tant, el diumenge hi hauran 3 ramaders que se quedarà, pues, bueno, crec que són 2 vaques i un bou per ramader, i se quedarà, pues, una nit taurina també molt completa. Al final són canvis obligats, però jo penso que en bon criteri al final va quedar un cartell taurí molt atractiu. I bueno, i esperem també que el dissabte que ve, pues, evidentment, tota la gent ja pugui assistir a aquest tancament, que a través o gràcies a la col·laboració també de l'Obsacons i les penyes en festes tindrem l'oportunitat de gaudir en la ciutat.
1: Ximo Zorrilla, què més cosa li poden passar a un regidor de festes? Segur que li hauràs pegat alguna altra volta estos dies, no?
2: Sí, bueno, jo ho dic sempre, tinc la gran sort de comptar amb el meu company Vicent Pitarch, que per a mi és una referència en este àmbit, i que a més com és regidor d'urbanisme, perquè la gran majoria de coses que ens han passat en els últims anys venen relacionades amb l'urbanisme, sobretot per el desplegament dels fons europeus, que bueno, pues, va impedir que n'hi hagueren festes de normalitat així a la Cova Santa, que ens ha impedit que n'hi hagueren festes amb normalitat a Texas, que ens ha impedit que n'hi hagueren festes amb normalitat a Sant Joan, que ens ha impedit, pues,
1: que la processó de Sant Vicent passarà pel carrer que no havia passat en la vida,
2: també així a la Sagrada Família, sí, al Roser. Vull dir que hem tingut moltes coses en els últims 3 anys, però per sort amb el meu company Vicent de la mà, pues, bueno, i amb tot l'equip de govern, penso que les hem anat solventant conforme hem pogut. Hem tingut experiències noves en tots els sentits i la cosa que no esperàvem passar mai és esta que ens acaba de passar. Però jo pense, i insistint també en el missatge que vas donar ahir i en el que ha donat també el meu company, que també és moment d'ajudar a qui ens ha ajudat. I ho comentava ahir en la roda de premsa.
1: Va ser molt, molt bonica aquesta reflexió que vas fer ahir, Ximo.
2: Perquè hi ha moltíssima gent que tal volta no és conscient, però l'hostaleria de la nostra ciutat ens ajuda moltíssim. I ajuda moltíssim també a l'extinció d'aquest incendi des del moment en el que ha donat de dinar, de sopar, de berenar, ha fet cafè, ha fet tot el que li hem demanat per a tota la gent que estava en el PMA. Parle de bombers, guàrdia civil, policia local, periodistes que també estaven allí, parle de la gent de l'equip de govern i de la gent que estava al fill al cap treballant per a apagar aquest incendi. I per tant, esta gent de l'hostaleria local que tant ens ha ajudat durant esta setmana que ja portem al PMA, jo penso que també és moment d'agrair-li d'alguna forma pues tot el que ha fet per esta gent. I al final, ho comentava també Pitarch, este dissabte hi ha vida normal en la nostra ciutat, no estem en una pandèmia, no hi ha confinament, la gent pot ir a sopar, pot anar als bars, pot consumir en la nostra ciutat, que pense que ara és més important que mai. Però també, mira, ara mateix hem acabat de plegar una iniciativa ja que ha sorgit solidària del dilluns de la Penya La Sandàlia, per a recaudar diners per a l'empresa, és una empresa de Vilavella que a més a mi me toca molt de prop, som veïns de casa, l'empresa Viveros Esbí, que ho ha perdut tot en este incendi, i la Penya Sandàlia, de la qual són membres, pues, Javier i el seu fill Javier, pues farà una iniciativa solidària per a recaudar diners. I jo pense que això també demostra molt el que són les penyes de la nostra ciutat, i ho vaig dir l'altre dia, però ho torno a dir avui. Jo pense que les penyes sempre han tingut aquesta vessant solidària, que la Vall d'Uixó sempre ha sigut una ciutat molt solidària, i estic segur que ara també ho serà. Així que també animar a tot el món, perquè la reconstrucció també és aquestes coses, la reconstrucció també s'iniciarà només se puga, i s'iniciaran aquestes coses, però pense que mentre puguem anar donant passos en aquest sentit, tots els gestos són importants i són necessaris. I pense que pues, també en aquest sentit l'acte oficial, que és el que deia Vicent, de Chupinazo com a tal, era important que no estiguera, que no el celebrarem enguany, perquè realment pues, bueno, estàvem vivint moments molt complicats, sobretot quan vam suspendre, l'acte amb la directiva de Penyes, que ja li vaig agrair ahir pues, la predisposició absoluta, i per tant, pues, bueno, esos xicotes gestos que trobarem segur al llarg de tota la setmana de Penyes i que faran que siga una setmana de Penyes pues, molt especial, molt diferent en molts sentits, però al fi i al cap Penyes, que també és un poc el que ens demanava la ciutadania quan ens desplaçàvem a les zones on estaven els reallotjats, a Mucofa, ens demanava tornar a la normalitat i tornar a la vida diària. I jo pense que també aquesta gent se ho mereix, tots els evacuats, tota la gent que està fora de la nostra ciutat, i per tant, pues, bueno, en aquest sentit, pues, agrair el treball de tantíssima gent, com ja ha fet el meu company, que el problema de tot això és que és innombrable, tota la gent, perquè a més podríem cometre l'error d'oblidar-nos d'algú, i això seria un error molt greu, perquè n'hi ha tantíssima gent que ha ajudat que seria un error molt greu, i per tant, pues, bueno, en aquest sentit agrair a tot el món, a totes les persones, a totes les institucions, a tots els cossos de bombers i en general a la unitat militar d'emergències, i com te dic, a tot el món, perquè no vull que se m'oblide ningú, pues, tot el treball que han fet per a salvar la nostra ciutat, perquè gràcies a ells tenim ciutat d'alguna forma, i per tant, pues, bueno, jo pense que ara és moment de començar a pensar en una altra cosa, de parlar de futur i de començar a treballar per tindre una ciutat verda en quan puguem.
1: I mira, si tenen les Penyes el caràcter ese solidari, que de fet en els seus inicis la recaptació, tot allò que podien, ho destinaven a Creu Roja, ja des dels seus inicis, les Penyes en festes. Però ara el moment ja final d'afegir coses, també Sant Pitar com Ximo Zorrilla, el regidor de festes, sí que ara sí, Ximo, per a tancar, després que escoltem de nou ara a Vicent, te demanaré ara sí el missatge final de que fem tots els anys, no? de cara a les festes, que no arrencaran demà el Chupinazo, però sí arrencaran el diumenge. Vicent, algun matís que afegir abans de tancar?
0: Bueno, pense que ara tindrem temps. Simplement dir que moltíssima gent s'ha volcat en Traslladamos, que volen intentar saber com organitzar-nos a nivell de voluntariat i intentar començar a treballar ja en aquesta reconstrucció o renaturalització, o com vulguem dir-ho. Nosaltres traslladem sempre la mateixa informació. De moment és un incendi actiu. L'emergència continua en activa, encara no hi ha valoració tècnica per a començar a partir d'un punt d'inici. Tot el tema forestal tindrà que estar coordinat, evidentment, per la Generalitat Valenciana, que són les competències com són, i és el que toca, d'anar de la mà dels professionals i dels tècnics, però que des de l'Ajuntament estem treballant per a que, en quant ens donen l'ordre de poder d'alguna manera col·laborar, ajudar, ja coordinarem d'alguna manera fent algunes reunions, reunions que convocarem evidentment a tots, obrirem aquest espai perquè la gent pugui estar coordinada, que amb tota la bona voluntat, i ho sabem que ho fan, la gent vol entrar a lo que és l'incendi, i l'incendi continua actiu, però tant l'emergència continua activa, que tingui paciència, que nosaltres per canals oficials comunicarem en quant ens deixen ficar-nos a treballar en aquest sentit. I després sí que vull comentar una nota, perquè heu estat parlant, heu comentat la paraula urbanisme, entonces ja me fico un poc alerta, no? No hem sigut capaços de girar el Chupinazo l'any passat per les obres de l'Ajuntament, enguany per altres circumstàncies pitjors, evidentment, però sí que vull llançar una nota positiva, perquè la vida continua, com he dit, i els processos administratius continuen. Vam licitar les obres de la nova licitació, no? De les obres del PIREP, de l'Ajuntament, de la reforma de l'Ajuntament, que vam licitar, però que l'empresa constructora que encara tenia aquesta licitació va posar un recurs per a paralitzar aquesta licitació. Des d'ahir ja tenim el recurs aprovat a favor de l'Ajuntament, per tant tornem a emprendre la licitació d'aquestes obres que són tan importants per a la ciutat, i el dilluns continuarà el seu procés de licitació, que és una molt bona notícia per a que les obres de l'Ajuntament estiguin acabades quan abans.
1: Sí, senyor, això és una gran notícia que s'estava a l'espera a partir del dilluns, i tant de bo s'acurte tots els terminis, les obres puguen reanudar-se i tant de bo el xupinazo, ja que estem parlant ara de les penyes en festes, no, quedem-nos només en la simbologia i en l'anècdota. Tant de bo el xupinazo de l'any que ve puga ser ja des d'ahir. Ximo Zorrilla, missatge final com a regidor de festes, ara sí, dirigit a la teua gent, a la gent de la Vall.
2: Sí, bueno, jo crec que ahir la... Bueno, després d'ahir el dimecres l'alcaldessa ho comentava al plenari ordinari del mes de juliol que vam celebrar, i a més ho comentàvem per just pel que dia Vicent, era un plenari que havíem de celebrar perquè entre altres coses passàvem el punt de l'acceptació de la delegació de competències per part de la Generalitat Valenciana i de l'augment de crèdit per a poder traure a licitació el Lleonard Mingarro. Ens ha augmentat el crèdit en mig milió d'euros i per tant en breu ho anunciarem i amb tota la informació, però pense que és important que la gent sàpiga que a pesar o malgrat l'incendi l'Ajuntament no ha parat de treballar, i el que diu Vicent, comentava Vicent de l'Ajuntament, és una gran notícia, però també la part del Lleonard Mingarro. I jo pense que enguany més i cap, i ho faig sempre, el que m'agradaria és demanar empatia, el que m'agradaria és demanar respecte a tots els penyistes i a totes les penyistes per la gent que no està de festes, el que m'agradaria és demanar que enguany siguin més cuidadosos que mai amb tot el que ens envolta, i el que m'agradaria també és desitjar a la gent que disfrute, que s'oblide d'estos dies negres que hem viscut, que torna un poc a poc a la normalitat de la nostra ciutat, i sobretot que continuen fent de la forma en la que puguen de les penyes en festes les millors festes del món. I per tant, pues bueno, encara que seran unes festes diferents i probablement el xupinazo siga un dels dies més esperat per a tots els ballers i totes les balleres, tornarem a tindre penyes, tindrem unes penyes diferents, però les tindrem, que jo pense que és el que importa, i al final tots junts i de la mà en la nostra ciutat, quan ens unim i anem tots a una, com vam demostrar l'altre dia en la reunió de les penyes, tots els presidents, la junta directiva i l'Ajuntament, quan anem tots a una, malgrat els moments difícils, aconseguim superar totes les traves, i per tant pues, serà una primera vesprada de vaques la que tindrem, que segur que serà recordada per moltíssima gent.
1: Pues ara és quan tanquem el programa, de la mateixa manera que l'hem iniciat, a les 12:20, i vull que la gent sàpiga que, al igual que el cas que tenia Javier Ferreres, que estava des del primer hora ahí en el PMA i va tindre que ser evacuado, deixar la seva vivenda, en el cas de Ximo Zorrilla, el tema de la Vila Vella, jo m'imagino que haurà sigut també i sa inquietud de saber que esteu i una vivenda i un municipi que han tingut que ser tot allí. I de la mateixa manera que jo li di a Javi Ferreres que jo ja haurà pogut ser regidor, que dubte moltíssim que jo haurà pogut aguantar el tipus d'estar ahí, tindre que estar minut darrere minut, pues dic lo mateix de tu, Ximo. Jo dubte moltíssim que si m'haguera passat a mi, haguera tingut cos o pensament d'estar ahí. Per això agrair també, i vull que la gent sàpiga que en aquestes circumstàncies també personals que has estat ahí, també atenent a tota la gent de premsa que n'ha vingut una catarba de tot el país, i d'on siga, a tots els nexos que has tingut que fer, tota la feina que i tot el treball que ens has facilitat, que ho ha fet damunt en unes condicions de que en lo personal tenia que estar pensant en la casa de sa abuela, tenia que estar pensant en els seus coneguts de la Vila Vella, en els seus familiars, i en aquestes condicions ha estat treballant des del minuto, des del primer dia. Així que ja són els parlar de festes, en això volia tancar avui. Gràcies, Ximo, també per això.
2: Gràcies a tu, Vicent.
1: La ràdio continua, en res l'informatiu.
3: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau. ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición, y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136. Y revisa tu audición.
4: El...

0: 30 graus de temperatura en estos moments, a les 2 de la vesprada i de 7 minuts, darrer dia del mes de juliol, divendres, en dia 31, i afortunadament avui sí que el dir bon dia, a més de ser una fórmula de cortesia, de respecte i d'educació i de salutació, venia sent més reial que mai, perquè començaven de venir a ser bons dies del moment en què també els veïns del municipi d'Alfondeguilla podien tornar a casa després de molts dies evacuats. Ara xerrem de tot això, xerrem de les festes, que ja saben, tindrem festes de les penyes, però en un començament retardat. Començarem a migdia del proper diumenge. El tancament d'este diumenge dia 2 passa al dissabte dia 8 d'agost. Parlarem també de tot això, però anem a començar escoltant el que este matí ens contava el comissari en cap de la policia local de la Vall, Ángel Jiménez, sobre les ganes que té la gent de bona voluntat, de bona fe, d'ajudar, d'eixir al terme, de tornar a les muntanyes. Totes aquestes ganes n'hi ha que canalitzar-les ben canalitzades, però ara no és el moment. Serà quan se podrà.
1: Recorde que en un CECOPI parlar en el CAP que portava l'emergència, el fet de que el confinament i que l'evacuació hagi acabat no vol dir que ho puga pujar a la muntanya. Claro. Vull dir, l'incendi encara està actiu. És de veres que tu no tens foc, però està actiu. I no se pot pujar a la muntanya, ni se pot fer cap tipus de treball, ni se pot fer res. A veure, més allà de pujar a les ganaderies, a donar-li de menjar als animals que pugues tindre, no se pot fer res. Hi ha que esperar que passi el temps necessari per a que tot torni a una certa normalitat i després utilitzar el temps que toque, si hi ha que fer algun treball o el que tinguin que fer en el terme, en este cas. Però clar, això arribarà el moment i quan toque és quan hi haurà que fer-ho, no abans. No iscam a la muntanya a intentar ajudar a fer algo que ningú sap exactament lo que té que fer.
0: També el regidor d'urbanisme, Vicent Pitar, que anava per este sentit, com canalitzar a partir del moment que se considere que ja no n'hi ha cap tipus de perill i que si és el moment de la reconstrucció, com canalitzar tots aquests impulsos, totes aquestes forces que també, siga dit de passo, seran vitals i necessàries.
2: Tot el tema forestal tindrà que estar coordinat, evidentment, per la Generalitat Valenciana, que són les competències com són, i és el que toca d'anar de la mà dels professionals i dels tècnics, però que des de l'Ajuntament estem treballant per a que, en quant ens donen l'ordre de poder d'alguna manera col·laborar, ajudar, ja coordinarem d'alguna manera fent algunes reunions, reunions que convocarem evidentment a tots, obrirem aquest espai perquè la gent pugui estar coordinada, que amb tota la bona voluntat, i ho sabem que ho fan, la gent vol entrar a lo que és l'incendi, i l'incendi continua actiu, però tant l'emergència continua activa, que tingui paciència, que nosaltres per canals oficials comunicarem en quant ens deixen ficar-nos a treballar en aquest sentit.
0: I de tant en tant les bones notícies, i més en esta situació, pues s'agraeixen, i una d'elles també hem conegut avui, i és que a partir del proper dilluns sembla que ja serà més fàcil que se reprengui la normalitat en les obres de la plaça del centre, en les obres de l'edifici de l'Ajuntament, unes obres que òbviament no van a ser ara en el mes d'agost, inhàbil, festiu, etc., però sí que se supera el tema ja d'aquesta paralització momentània que n'hi havia pel recurs de l'antiga empresa que estava realitzant les obres. A partir del dilluns tot pot fer-se d'una altra forma. Vicent Pitarc.
2: Va posar un recurs per a paralitzar aquesta licitació. Ja tenim el recurs aprovat a favor de l'Ajuntament. Per tant, tornem a emprendre la licitació d'aquestes obres que són tan importants per a la ciutat, i el dilluns continuarà el seu procés de licitació, que és una molt bona notícia per a que les obres de l'Ajuntament estiguin acabades quan abans.
0: I si són importants, què dir de les del Leonard Mingarro, motiu per al qual, d'entre altres coses, se va fer el ple ordinari corresponent al mes de juliol el passat dimecres, ens ho contava Ximo Zorrilla.
3: era un plenari que havíem de celebrar perquè, entre altres coses, passàvem el punt de l'acceptació de la delegació de competències per part de la Generalitat Valenciana i de l'augment de crèdit per a poder traure a licitació el Lleonard Mingarro. Ens ha augmentat el crèdit en 500.000 d'euros i, per tant, en breu ho anunciarem i amb tota la informació, però penso que és important que la gent sàpiga que, a pesar o malgrat l'incendi, l'Ajuntament no ha parat de treballar, i el que diu Vicent, comentava Vicent de l'Ajuntament, és una gran notícia, però també la part del Lleonard Mingarro. I jo penso que en guany més i cap, i ho faig sempre, el que m'agradaria és demanar empatia, el que m'agradaria és demanar respecte a tots els penyistes i a totes les penyistes per la gent que no està de festes. El que m'agradaria és demanar que enguany siguin més cuidadosos que mai amb tot el que ens envolta, i el que m'agradaria també és desitjar a la gent que disfrute, que s'oblide d'estos dies negres que hem viscut, que torna un poc a poc a la normalitat de la nostra ciutat, i sobretot que continuen fent de la forma en la que puguen de les penyes en festes, les millors festes del món.
0: I també en aquest sentit, avui el regidor de policia Javier Ferreres parlava del començament de les festes i sobretot de quin pes el sentit comú.
4: Un retras lògic, no tenia ningú sentit, per més apagat que estiga ja el foc, fent una celebrar, no? Jo sé que el xupinazo és un dels moments clau de la festa que la gent està esperant, però ho han entès perfectament i jo crec que no tenia ningú sentit, i si del carrer chillan queremos agua en la situació en la que estem, no? Justament el simbolisme que puga tindre el queremos agua en un moment en què estem apagant foc en aigua, no? Jo crec que ha sigut totalment encertat la suspensió d'eixe xupinasso, i després des del punt de vista també de la seguretat, el tancament, pues, per lo que si encara puga quedar algun o quede, no? Esperem que siga ja algo més residual de lo que és l'emergència, pues els tancaments sempre provoquen, perquè són tancaments serrils i provoquen molt de moviment de gent pues, a nivell comarcal segur, però inclús superant això sí és un tancament de renom, no? Entonces les previsions sempre són de tindre molt de tràfic de fora, i sempre estem dient, no? des de que ha començat l'emergència, que evitar les mobilitats, els confinaments ja eren per qualitat d'aire i per evitar mobilitat, i entonces suspendre un tancament d'aquestes característiques que pot provocar que les carreteres estiguen més col·lapsades d'entrada al poble per veure el tancament, pues tampoc interessa en la situació i en el moment que estem de l'emergència, no? Que ja esperem que siga una desescalada i que pràcticament ja no siguin necessàries vials per les emergències, toquem madera perquè així siga, però per si de cas tampoc passa res en el tancament, poder-lo desplaçar a un altre al dissabte de la setmana següent conforme s'ha fet.
5: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: I també és moment de parlar del tema de la neteja i de cendres que han vist per la localitat, òbviament des del moment en què va començar l'incendi. L'Ajuntament de Labai reforça i duplica el dispositiu de neteja per retirar precisament aquestes cendres provocades per l'incendi. El servei ha prioritzat els parcs, especialment les zones de jocs infantils. Regidor de Serveis Urbans, Fernando de Ros.
7: Ens hem dedicat en un primer moment a netejar de parcs i jardins, que més que res en les zones, també en les zones de jocs infantils, per protegir aquestes zones de que no n'hi hagi o la mínima cendra possible perquè no afecti els nostres xiquets. I que en breu, i sobretot a partir de demà, pues anem a doblar aquesta dotació de mitjans per a començar a netejar també els carrers i les avingudes. Se va fer pues, en mitjans hídrics, com podeu veure com s'estan fent darrere nosaltres, és a dir, en les màquines de pressió d'aigua per arrastrar la cendra perquè no torni a alçar-se i la puguem respirar, sinó que s'arrastre en aigua fins a les canaletes i d'ahir pues, que se'n vagi per la línia de pluvials fins a la depuradora. Això és la millor manera per a garantir que la cendra no ens pot afectar a uns i a altres.
0: El regidor també demanava comprensió, disculpes per anticipat, perquè no va poder-se arribar a tots els llocs de la vall al mateix temps, però garantitzava que s'arribarà a tots els llocs.
7: Demanem disculpes a tot el món perquè comencem per un carrer i acabarem per un altre. No podem començar per tots, uns se faran primer, els altres se faran després, però no tingueu dubte que passarem per tots, que netejarem tota la cendra de tots els carrers i que al final, pues, ixe residu pues, desapareixerà del nostre poble. Tingueu consciència tots de pues, que al final el nostre poble és gran, són els mitjans que tenim i que, com dic, pues, en primer ens hem dedicat a parcs i jardins i ara després ja, i a partir de demà, farem carrers i les grans avingudes i anirem traient pues, tota la cendra de tota la nostra ciutat. Demanem comprensió perquè ho entengueu, a més també perquè són les costes i que muntar tot aquest dispositiu de neteja també és una feina que ens ha... que desgraciadament l'incendi també ens ha fet pues, tindre que augmentar les dotacions.
0: I sobre l'incendi, avui divendres la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, parlava de que esta és una província que mai es rendís.
8: La Serra d'Espadà necessitarà anys, com vos dic, per a tornar a mostrar tota la seua força, però si alguna cosa ens ha ensenyat aquests dies és que esta província no es rendís mai. El bosc, en poc de sort, tornarà a créixer, la vida tornarà a la normalitat, als senders i als nostres pobles, i quan això passe, darrere de cada arbre que torni a alçar-se, hi haurà també el record de totes les persones que en moments complicats van decidir treballar i intentar protegir-lo. Avui, evidentment, no es tanca una emergència, però sí que obrim un camí per a la recuperació d'eixe cobert que és la Serra d'Espadà en la província de Castelló. Mil gràcies a tots i a totes els que han treballat i seguissin treballant sense descans.
0: I avui en Nules tindrà lloc la presentació de la Reina i Dames de la Vila de Nules 2026, 9 de la nit, Teatre Alcázar, la nova Regina, Candela, Lucas. Farmàcies de Guàrdia en Nules, Mari Carmen Navarro, Puríssima 89, en la Vall Elena Miralles, plaça del Centre, tots passin un bon cap de setmana. La informació continua a ser en els butlletins i en les xarxes socials.